0: de mi allà mateix a aixecar. Si ja n'és aixecat a terra.
1: Quin ballar és aquí? Quin
0: ballar és aquí?
1: No, mani, no sé, digue-me, em ballar i mi la gata.
0: No, mani, ballar no em dic no fa fer-se-li.
1: Com hi hem dit?